Diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga